0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Edu Zendán.
2: Minuts del migdia. Què tal, com estàs? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és divendres, és 28 d'agost. Estem en directe des de Sant Lluís. Fem programa especial avui des del restaurant de la Rueda per celebrar les festes d'aquest municipi, les festes de Sant Lluís. Hem arribat fins aquí amb tot l'equip de la cadena SER per tastar una mica aquest ambient de festa que ja es palpa al municipi. Des d'ara fins a les dues del migdia estarem en directe. Us convidam a que ens sintonitzeu, que quedeu amb nosaltres per passar un bon matí de divendres i sentireu com van passant per aquesta taula els diferents protagonistes de la festa. Per entrar en matèria i no enredar massa, el que podem fer és saber ja quina és la informació del temps del dia d'avui. Jordi Orius, molt bon dia.
3: Acció del temps. Arribat el moment de canviar la teva energia.
4: Bon dia. Avui a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols amb tendència a fer-se més compactes cap a la tarda. També s'espera pols en suspensió sobre l'illa. Pel que fa a les temperatures, avui en lleuger descens s'esperen màximes de 32 graus a Maó i Ciutadella. Durant el cap de setmana, les temperatures sense canvis es mantindrà l'estabilitat. Pel que fa al vent, avui fluix a moderat del sud-oest, girant al matí a vent de component oest i tendint a la tarda a fluix variable. Atenció a les costes per rissaga amb oscil·lacions d'entre un metre i un metre i mig. És una informació d'EMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
2: Anem a repassar, com fem sempre, algunes de les efemèrides més destacades del dia d'avui, del 28 d'agost. Mirau, un dia com avui tenia lloc el primer bombardeig a l'any 1936 aeri sobre la ciutat de Madrid durant la Guerra Civil Espanyola. Un dia com avui també Martin Luther King pronunciava el seu famós discurs I Have a Dream davant del monument de Lincoln a Washington, era el 1963. Un dia com avui també de 1993 una imatge presa per la sonda Galileo revelava que l'asteroide Ida posseïa una lluna pròpia de només 1,4 quilòmetres de diàmetre. I també un dia com avui el Fons Monetari Internacional, l'FMI, injectava 250.000 milions de dòlars als bancs centrals de tot el món. Era l'any 2009, el mateix dia en què l'autòpsia del cos de Michael Jackson confirmava que la seva mort va ser un homicidi involuntari per intoxicació aguda de Propofol. A més, també un dia com avui, de l'any 2022, Espanya es proclamava campiona de futbol femení, sub-20, per primera vegada a la seva història, després de vèncer a Japó per 3-1 a la final de Costa Rica. I era un dia com avui, també, quan un tema d'un cantant nord-americà que es diu John Denver arribava al número 1 dels Estats Units. Aquest tema es diu Take Me Home.

0: Era quan dèiem el 28 d'agost de 1971, quan John Denver duia aquest tema, aquest Take Me Home Country Roads, al número 1 de les llistes dels Estats Units, un 28 d'agost de 1971. És el tema que hem escollit avui per començar el nostre programa.
1: 95.7. Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
2: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
3: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
4: Quin ball! La llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
5: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapisos. En sa qualitat i es preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb sa llista Didasco a Vini Maimut 3 del polígon de Mahó. El teu aliat cada tornada a l'escola.
6: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia. Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
0: Les 12:27, continuem aquí en directe des del restaurant La Rueda de Sant Lluís. Tinc ja al meu costat en els dos primers convidats d'aquest programa d'avui, que són precisament dels dos convidats que seran els pregoners, no només ells dos, els pregoners és un grup més ampli de gent, però deixeu-me saludar a Òscar i en Lluís Carreras. Molt bon dia, com estàs?
7: Molt bon dia.
8: Oh, molt bon dia i bones festes.
0: Molt bones festes, són membres components de Fraggles, que són els encarregats de fer espregó de festes d'avui en dia. Se'm pregunta, primera, sempre la mateixa, com ho duis, com estàs nerviosos, ho duis tot bé?
7: De moment estic tranquil, ara mateix aquí a la Rueda, en el poble, i ara tranquil·litat. El que passa que supos que d'aquí en es dona, a mesura que mos atraquem, pues, els nervis...
0: No eren pujant els nervis,
7: sí,
0: no?
7: Jo crec que sí,
8: Jo no he tingut ni temps de posar-me nerviós avui.
0: És un avantatge, no tenir temps de posar-se nerviós, perquè al final un, si està ocupat amb altres coses, té el cap ocupat i no té temps. Escolta, com vau rebre la notícia? Com va ser aquest anunci d'aquesta petició de fer espregó de festes?
7: Això ho comentaré avui des per supost, però això va ser en Nodó d'Etxa, Paldessa, que bon dia, doncs me va escriure per privat, vull dir, per xerrar amb ella. Tampoc no sabia de què es tractava. Vaig pensar moltes coses, però bueno. Vaig quedar amb ella, me van reunir, me va donar la notícia, i bueno, me vaig quedar un poquet com a... No sé, m'ha agradat molt, i és una notícia il·lusionant, però també una responsabilitat,
0: clar.
7: Un poquet que digues, sí, me cago en Déu. Però bueno, molt guai, molt guai, molt guai. Supercontents.
0: I entenc que, bueno, després ho comuniques a la resta del grup.
7: Vaig estar dos dies.
0: A dir-ho.
7: Sí. Ho vaig pensar un poc, tot d'una dica.
0: Com
7: ho dic? Sí.
0: Una vegada presa aquesta decisió, com ho dic, és el grup, i el grup com respon? Entenc que bé.
8: Nosaltres veníssim, no us va fer molta il·lusió, la veritat.
9: Si no vos ho creu tot d'una.
8: Tot d'una no, però puc dir una cosa, que jo feia anys que acabava que veia l'alcaldessa, li corcava, digui-li això. No feia ni cas, em sembla.
10: Hauríem de fer el pregó,
8: hauríem de fer el pregó, no? Hauríem de fer el pregó, que ara farem més 20 anys. I no ho sé, jo crec que no m'escoltava gaire, però bueno, no sé si és final de l'estat arrel de so o estat de que se'm van donar compte que sí que som un grup del poble, hem crescut aquí, no ens hem relacionat sempre amb aquest poble, per tant, jo crec que era normal, no? Que ara que feien 20 anys, no s'ho diguessin.
10: Jo sé que feies...
8: O no, no ho sé.
10: Bueno, feies molt de concerts, és que duis moltíssims anys, i tu, Lluís, jo sé que t'he sentit a dir, o t'he pogut llegir a xarxes, que se revela aquesta des dissabte de Sant Lluís és una de les més polides de l'any per tu.
8: No, és que però jo és un dels dies més importants de l'any, cada any, eh? I qui vegi les meves xarxes socials ho veurà, que una setmana antes ja faig molta faruma, d'haver és un dia molt important. Avui ho contaré en el pregó, crec que és tan important, així que no ho diré ara.
10: Però sí, és un dia sens dubte important. És ja que heu passat probablement per tots els pobles de Menorca, no? Els pobles responen tots més o menys igual a les rebeldes o no? Sí, no? La gent...
9: Sí, vam, també depèn del dia. No tots els pobles són iguals el mateix. Hem tocat a vegades dissabtes, hem tocat els divendres i diumenges, i segons els dies que toquem, doncs, l'ambient és diferent. Nosaltres també ens anem adaptant a l'ambient que hi ha, i que és un feedback, però bueno, quasi sempre tot funciona. Tot. El repertori que s'ha d'endur sol funcionar molt bé, d'un bastant de diferents estils, diferents èpoques, i el que passa és que nosaltres duim el nostre terreny, els temes que puguin sortir, perquè fem temes de rockeros, metaleros, la cançó de la canció del verano, que la fregalitzam, crec, no?
10: Com es fa aquesta selecció de temes per incloure les rebel·les? Allà baràs, allà quòrum per triar temes?
8: Costa.
10: Sí?
9: Quan entra un membre nou, sol estar 3 o 4 anys a poder decidir.
10: A poder dir, farem aquesta.
9: A millor passen 4 anys i diem, fem aquesta, i el membre nou, que va entre fa 4 anys, hòstia, aquesta l'haig de jo.
8: En jove, hòstia, 10 anys, ara què pens?
9: No tant.
10: Teniu molta responsabilitat en quant que bueno, sou els grups que animeu moltes vegades aquestes rebel·les de festes, i supos que també hi ha, bueno, el que és el que dèiem, no, de les cançons, que a vegades un vol fer-ne una, l'altre no, s'arriba sempre a consensos, sí, no?
9: Sí.
10: O a vegades hi ha...
9: sempre hi ha algun... que pot discrepar. El que passa que a vegades es ve que potser hi ha un tema que ens pensem que funcionarà molt bé, feien dues vegades i no funciona. Pues,
10: ja a vegades preparau un tema
8: sí.
10: Veus que després de ser rebelde no funciona.
8: Allò que penses que sí que anarà molt bé i ho fas i veus que seguint no reacciona. I amb altres passa el contrari, eh? Penses, va, aquest farem una vegada i el trobarem. I no, després queden per sempre perquè a seguint li agrada molt.
10: Quants membres sou actualment de Fraggles?
8: Ara són 6, però sempre hem estat 6.
10: Sempre heu estat 6, eh?
9: Avui seran 7.
8: Sí.
9: I 8.
10: Sí, avui hi haurà sorpresa.
9: Que vinguin a veure. Home, hem tingut sorpresa aquesta setmana, precisament.
10: Jo crec que ho podem mig contar una miqueta.
8: Sí,
10: no? Perquè a vegades allà bueno, problemes, no? Impediments que surten sobre la marxa que un ha d'anar resolvent. Vosaltres heu patit un imprevist molt gros
9: molt.
10: Aquesta mateixa setmana, fa just uns dies, que és
8: dos dies,
10: que és que heu tingut una baixa, diguéssim, així, no?
9: Baixa.
8: Pues, es diu que el mateix en Joan Serra, el guitarrista, ens comunica que s'ha romput una mà. Nosaltres pensàvem, com que és molt bromista, vam dir, ja fa broma ell. No, anava en sèrio aquesta vegada.
9: Jo no m'ho crec,
8: Ja vaig dir, i ara què fem? Perquè a dos dies... ell no podia tocar, i sense guitarrista no es pot tocar un concert. I no sabríem plantejar, bueno, pues haurem de cancel·lar el concert. Sort que coneixem una persona que vam pensar que podia agafar aquest lloc, una persona que havia tocat amb nosaltres, en Fraggles, li van comunicar, vaig xerrar amb ell, i va dir, vinga, ho intentam. Ahir mateix vam fer un assaig, i va sortir bé la cosa, i sí, el concert el farem.
10: És de valents, eh? És de valents i de guapos, eh?
8: Escolta, que nosaltres no tenim de Camp Valent aquí a Sant Lluís, eh?
10: Exacte. Tenís impediment o aquest imprevist de que el guitarrista del grup tingui la mala sort, que em passeu una mà, i tirar endavant, clar, potser el concert de les rebel·les, pues, potser sí que donau més marges juntament perquè pugui cercar un altre grup, que així tot la fareu igualment, però clar, sí. A més teniu el pregó, que entenc que un pregó d'un grup de música com vosaltres serà un pregó. Ja sé que no me desvetllareu totes les sorpreses, però sí que m'heu de dir un poc que, bueno, o sigui, música n'hi haurà o no?
9: Jo crec que algú Algú haurà.
0: Bueno, això m'ho he de dir.
9: Algú caurà, sí, caurà.
0: Sí, no?
9: Sí.
0: Repassaré un poc, supos que la trajectòria, evidentment, entenc que...
9: És més, quasi demanaria a la gent que vingui en la veu final, si poden.
0: Ai, no, així ja estem començant a donar bones pistes del que ha de ser aquest pregó.
9: Tot em dius, es ve que serà un pregó que també bé, molta gent d'aquí Sant Lluís em demanava fa un mes i mig, que és pregoners, que ho tinc preparat, i bueno, encara queda temps. Fa 3 setmanes teníem més o menys una línia, fa 2 era una altra, i des d'ahir és una altra, vull dir que... Abans que passa, pot passar moltes coses.
0: Supos que a hores d'ara, a poquíssimes hores d'iniciar, ja ara el teniu tancat, perquè a vegades hi ha gent que deixes pregó un poc obert, perquè
8: està un poquet obert encara.
0: No és llegit del tot, sinó que, bueno, el deixes un poc amb un pot de marge, no?, pel que pugui passar.
9: És bastant obert.
8: És que nosaltres sempre preferim no tenir un text tancat, sinó que tenim un guió com una base, i a partir d'allà ja anem fent. Però, bueno, tenim bastant clar el que volem dir, però no és un text tancat, tampoc.
0: És una responsabilitat molt grossa fer un pregó, perquè clar, sou representants, no?, d'aquell o que es que anunciau la festa.
9: Ara ja m'ho comença a posar nerviós. Ara ja m'estic posant nerviós.
0: Ho estic intentant fer un pot de pressió.
9: Ostres.
0: Clar, teniu aquesta responsabilitat d'obrir les festes, unes festes que també disfrutau, tot i que moltes vegades, o que gairebé sempre heu fet aquesta rebel·la, vosaltres, hi ha marge per xalar també, tot i que la responsabilitat després d'haver de fer el concert de la matinada de dissabte?
8: No, i tant.
0: Sí, no? Sí. Es pot fer tot a la vegada.
8: És que això es tracta. Es tracta que sempre ha estat un grup de xalar en altres i fer xalar en els altres. I avui no té que ser una excepció.
0: Mm-hmm. No. Jo crec que es nota, no? Quan un grup s'ho passa bé dalt l'escenari, jo crec que és una manera molt, de, mm-hmm. molt, molt clara d'empaltar aquest ànim a sa gent. Jo crec que és clar, no? Per un músic està disfrutant d'ell per poder fer xalar sa gent, o no?
9: És fonamental. De fet, els Fraggles, com vam començar, de fet, el nom de Fraggles ja ho diu sa cançó, no? Ven a disfrutar con Frank Herbert, vamos a jugar. I quan me digo yo de hay que trabajar, aquí ja no me'n recordes de coses, però ven a disfrutar. És un poc això, nosaltres realment, quan vam començar fa molt d'anys, els membres han anat canviant, som, diguéssim, des que vaig començar amb altres membres, i a poc han anat entrant d'altra gent, però sempre el que havia quedat molt clar és que anaven a passar-ho bé. No és una feina, és per anar a passar-ho bé.
0: Exacte.
9: I s'ha de notar. És fonamental, això.
8: És que malament si això fos una feina, això ho hem de fer per gust.
0: Exacte, això s'ha de fer per gust. I anava a dir, ara xerrava, pensàvem que en aquests inicis, vosaltres sou 3 germans, dels 6 sou 3 germans, no?, dintre el grup.
8: Sí. Mm-hmm.
0: Clar, entenc que vau ser, vosaltres 3 potser qui ho vau armar, no?
8: No, va començar ell.
0: Vas començar tu, Òscar.
9: Si jo era bateria, jo m'agrada veure-ho tot darrere, però això d'acabar un micro m'acosta un poc, eh? Bueno, jo li començo que fas gustillo. Sí, això vas començar amb altra gent. Jo realment, jo de petit m'agradava molt la bateria i m'agradava molt anar als directes. O sigui, m'agradava molt anar a la verbena, fins al darrer moment m'encantava veure-ho. I el de la bateria era algú ja ho duia a dintre. A l'escola ja li fotia les bodies, a que meva les forquilles... Ja ho notava, que m'agradava.
8: Amb un llibre meu, que me'l va destrossar.
9: Ah, també. Sí, ja, ho vaig pensar també. Però pensava,
8: breve introducció,
9: Isaac Asimov. Això no m'ho llegia ell a casa.
8: Caltec, sense tapes.
9: Però si vaig començar amb... Jo sé que... És que han passat tantes coses en aquests anys, però sí que anava molt a les festes, jo era molt d'anar a la verbena. I després, amb uns quants amics, vaig veure diversos grups, inclús gent que venia fora, igual te'n recordes, de Tràfic.
0: Sí, i tant.
9: També quan hi havia Siboney, Memphis també de Menorca. Quan veia que feien aquesta part més rockera, deia, hòstia, que guai, es pot fer... El que jo m'agrada duró a la verbena. La verbena sempre sabies que hi havia equip que podies anar a tocar allà. I a partir d'aquest grup sí que m'haig donat compte que era possible, i amb uns quantes persones, amb les quals havia recortat molt en Biel, en Biel de Ferreries, en Amic i en Miquelet, que ho volia en Miquelet,
0: sí.
9: en Sergi també, amb ells van tenir diferents èpoques en què van començar a tirar pel vent aquests projectes.
10: Perdona, que acaba de comparèixer el tercer germà.
8: Ai, ai, són tots.
10: En Jairo, Jairo.
11: Bon dia, jo estic aquí desabrigada, ho veus? S'escolta el Sant Lluís.
10: Espera, veus tenir el micro tancat, no te sentim, però ara el tenim encès? No, no està encès. Bé, és la tercera pata d'aquest trio de germans que formen part de l'orquestra del grup Fraggles.
9: Aquesta estona te la descomptaran de la feina, eh?
11: Sí, sí. He vingut a posta perquè aquí no se poden fer entrevistes, en els carrers, sense permís.
9: Ah,
8: posa'm un botó en aquest.
11: Edu, això no pot ser.
10: És un gust tenir-los a tots tres aquí. Estan mig de feina, estan mig de celebració per aquest pregó que faran avui vespre. Nosaltres, bé, us agraeix moltíssim sa presència. Sé que tenim més compromisos avui, sé que d'aquí no res heu d'estar muntant ja tot el que s'ha de passar avui que vespre. Jairo, tu aniris no en tens.
11: Molts.
10: Ah, sí?
11: Sí, però el que passa és que estic muntant des de fa dues setmanes escenaris, ses balles, toldos, pels músics, per jo mateix. Vamos, un desastre.
10: Has perdut ja sa por i els nervis.
11: Sí, què és que passa avui? Què és que passa avui? A part de fer feina, què és que hi ha avui?
10: Un molt bon pregó. Per cert, a quina hora és? A les 9?
8: A les 8 poses.
10: A les 8 poses
8: el
10: programa. I ja ho sabeu, esteu tots convidats a participar d'aquest pregó de festes. Lluís, Òscar, Jairo, moltes gràcies per passar pels micròfons de la cadena SER. Que vagi molt bé aquest pregó, que vagi molt bé també la rebelda de dissabte. I res, i molt bones festes.
8: És avui que tocam, eh?
10: Què he dit jo?
8: Demà? És dissabte.
10: No, dissabte és la rebelda, però no.
8: No, segur que toquem.
10: És avui.
8: Avui fes dues coses.
10: Avui fes dues coses, vale. No
8: sabia, un dia complert.
9: Demà, demà tenim festa.
10: Demà teniu festa, vale.
8: Demà tenim lliure, però el que volem.
11: Després de 20 anys tenim festa.
10: Això és el que m'estranyava, que tinguéssiu festa demà.
8: Ja tocava, també.
10: Això és bé. Lord, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a tu.
8: Moltes gràcies.
12: 95.7 Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre. Amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
13: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-6743. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
14: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
15: Búscanos en beds.es.
16: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
17: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
12: 95.7
10: La 12:44, anem a fer una aturada al nostre Hiperoi Menorca per conèixer l'actualitat del dia. Endavant, de Jordi Rivera.
18: Hoy por hoy, Cadena SER.
19: Doncs repassem tot el que està sent notícia de les últimes hores. Dos dels ferits en l'accident de trànsit ocorregut ahir dijous als manobres de la carretera general i en el qual va morir una dona han estat traslladats a zones passes per fractura cervical, segons s'han informat aquest divendres des de l'àrea de salut de Menorca. En concret, els evacuats a l'hospital de referència són un home de 45 anys i una dona de 34. Per la seva banda, l'altra dona de 47 anys es troba estable i en observació al servei d'urgència de l'Hospital Mateu Orfila. Així mateix, el bebè de 21 mesos també està estable a la planta de pediatria. Tots els ferits, així com la dona morta, són membres de la mateixa família resident a Menorca. L'accident, recordem, es va produir al voltant de les 4:30 de capvespre al tram de la carretera general en obres entre Mó i Ló, aproximadament a l'alçada de la Cruïlla amb la urbanització de l'Argentina. Davant la celebració del ple insular extraordinari d'aquest dilluns sobre la limitació d'entrada de vehicles, el PSOE ha registrat una sèrie d'esmenes a la proposta del PP amb la voluntat d'arribar a un acord que permeti aprovar la iniciativa. Entre les esmenes plantejades pel PSOE a la proposta del PP, destaca que els vehicles procedents de les altres illes no quedin exempts de la limitació, que els propietaris de segones residències hagin de domiciliar el vehicle a Menorca, que els vehicles de lloguer no puguin trobar subterfugis per esquivar la norma i que quedin excepcionats els vehicles no domiciliats a Menorca dels residents que temporalment viuen fora de l'illa. Pep Pastrana és conseller socialista.
20: Nosaltres entenem que aquesta modificació és necessària que sigui amb el màxim consens possible, més tenint en compte que és necessària la majoria absoluta. I en aquest sentit, el PSOE de Menorca farà una sèrie d'esmenes per intentar arribar a un acord i que es faci efectiva d'una vegada aquesta limitació de vehicles que la societat menorquina demana.
19: Cal recordar que de cara al ple extraordinari d'aquest dilluns, el PP no té assegurada la majoria per aprovar la seva iniciativa. La consellera no adscrita a Transfocada Vox ha manifestat en repetides ocasions la seva postura contrària a aquesta mesura. El PSOE voldria un acord perquè aquest reglament es pogués aprovar. Balears gaudirà abans d'acabar l'any d'un nou sistema d'història clínica electrònica compartida pels usuaris de residències públiques i privades de les illes, que millora la coordinació entre els dispositius de salut i els de serveis socials. El nou servei es va presentar aquest dijous a Ciutadella. La informació clínica procedent de les residències socials i dels centres mèdics serà accessible tant per tot el personal del servei de salut com pel dels centres que han detectat la persona dependent. Així doncs, poden obtenir una visió única, actualitzada i visible en temps real de l'evolució sanitària i social, cosa que en facilita la cura i la presa de decisions. Ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
21: El objetivo es que la información del usuario, de la residencia y del paciente cuando está en el hospital, es decir, la información sanitaria y la información social, se puedan ver en un mismo área cuando estamos hablando de un paciente. Esto es fundamental porque aumenta la seguridad del paciente, porque aumenta la calidad de la asistencia que puede prestar, porque la información fluye tanto cuando está aquí en la residencia como cuando está en el servicio, en un área hospitalaria.
19: Aquesta integració dels sistemes informàtics ja arriba a 22 de les 43 residències de Balears, a dues de les 8 que hi ha a Menorca. Es calcula que el cost d'aquesta unificació de les bases de dades sumarà 1,6 milions d'euros. Passa amb esports. El director tècnic del bàsquet Menorca, Javier Zamora, afirma estar entusiasmat per poder comptar amb Saša Cvetković en el nou projecte de l'equip. Ambdós ja van coincidir a l'etapa de Zamora com a entrenador d'estudiantes i la sintonia va ser perfecta, com reconeix el preparador.
22: Saša es un jugador muy especial para mí. Le entrené en estudiantes y conectamos siempre tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Excelso en la dirección, es un jugador con un IQ y un talento muy contrastado, que tiene un carácter y una experiencia que seguro nos ayudarán mucho en los momentos difíciles. Estoy muy feliz de que compartamos de nuevo proyecto, porque es una de las mejores personas que he conocido en este mundo del básquet y porque sé que nos dará grandes alegrías.
19: I per la mare de futbol, Aló i Sporting de Mahón s'enfrontaran aquest dissabte a Los Pinos a les 7 de capvespre a la final menorquina de la Copa Balear. Qui guanyi el maig jugarà la setmana que ve la final a 4 amb dos equips mallorquins i un rival pitius. Qui quedi campió d'aquest torneig passarà a la fase prèvia de la Copa del Rei. Cal recordar que l'Sporting ja va ser molt a prop d'accedir a la competició l'octubre de 2024 quan va disputar aquesta prèvia per una derrota per 4-0 al camp del Vic. El va privar de poder jugar una eliminatòria a casa contra un equip de primera divisió. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu i tornem la connexió al nostre company Edu Zendan a les festes de Sant Lluís.
0: Moltes gràcies, Jordi. Continuem aquí en directe a l'Oi per Oi Menorca. Fem una breu aturada per la publicitat i tot d'una continuem amb més continguts.
1: 95.7
2: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
23: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón Bruño serie oro por solo 1,59€ el kilo, un 18% más barato. Sandía rallada por solo 99 céntimos el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
24: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
25: Búscanos en beds.es.
26: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvia

0: la rueda de Sant Lluís. Tenim nou convidat en aquesta taula que tenim posada just aquí a la terrassa, és en Eloi Pons, caixer balda de les festes. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com ho dus? També sempre és la primera pregunta que sempre que faig a tothom és si hi ha nervis ja, perquè les festes són molt a prop i és important saber si hi ha nervis.
1: Sí, bueno, més que nervis crec que ja són ganes, no? O sigui, ja ha sortit 2 anys i ja se fa diferent aquest tipus de nervis que potser tindries a nivell més de sortir-se colcada, però són ganes de poder tornar a disfrutar, veure el poble fent festa, bulla i xalar.
0: Comentaves ara mateix, ho estaves dient en aquesta resposta, tu ja vas ser caixer balda, no l'any passat, sinó fa 2 anys, no?
1: Sí, exacte, aquí a Sant Lluís la figura del caixer balda no és cap bieni, sinó cada any. En aquest cas es balda del municipi de Sidna qui serà el caixer balda. Fa 2 anys ho vaig ser, l'any passat ho va ser un company meu de la corporació i enguany ho torna a ser jo.
0: Com vas viure aquell any, com el recordes?
1: Aquell any semblava que no arribava mai el dia, nerviós, què passaria, com aniria, i enguany, bueno, ja és diferent, com he dit, no? Ja sé on vaig, conec el cavall perquè és el mateix de fa 2 anys, bueno, ja és diferent tot, el que dus per dins, no? Que no ho dius, però ho demostres sense cara o d'aquella manera.
0: Són instants molt emotius sempre, no? Supos que a part, no sé, sortir, no? Com que així ja és evidentment ja és emotiu i és emocionant, però supos que la responsabilitat aquesta de ser caixer balda també deu tenir l'oportunitat, o la oportunitat, de fet, de viure moments molt especials, molt concrets, no?
1: Sí, exacte, bueno, jo sempre ho dic, tal vegada no fiava la raó potser mai més, i al final amb una legislatura de 4 anys pues m'ha tocat ser caixer balda 2 vegades. Sempre ho dic, tal vegada no ho tornaré a ser més, o sí, vés a saber que serà el futur, i la veritat és que ser d'un poc anys muntant i ser aquesta figura dins la colcada, representar el poble, l'Ajuntament, la veritat és que per jo és un orgull, perquè bueno, soc molt de, sempre ho dic, soc molt de Sant Lluís, i per jo és un orgull poder ser aquesta figura dins la colcada i representar el que és tot el poble de Sant Lluís.
0: Quin és el moment més especial per un caixer balda?
1: Bueno, per jo, per ja l'experiència d'un any, per jo el més especial és quan, sobretot quan te donen el bastó de comandament, que penso que és com l'inici de quan jo entro a la colcada, i també agafar la canya i el darrer toc. Per jo són les coses més polides i més emotives que vaig poder viure.
0: Són moments, sens dubte, especials, són moments molt intensos, i aquest any també hem tingut unes circumstàncies, unes festes passades, i duim un estiu de moltíssima calor, un fet que ha obligat també a fer algunes petites modificacions, no? Ja ho hem fet altres festes també, i no sé si en certa manera ja arribarà a quedar per sempre, perquè sembla que la calor aquesta la tenim any rere any. Estic xerrant evidentment d'aquest abans en el horari, no? Del caló de diumenge.
1: Sí, bueno, la veritat és que en 4 o 5 dies van tenir moltíssimes reunions, moltes propostes, fer i desfer, i al final vam intentar que totes les persones involucrades tinguessin, o encara que la darrera paraula la pugui tenir l'Ajuntament a nivell de procediment més administratiu, vam intentar que tothom pogués tenir el seu i el porter del seu gra d'arena, i vam decidir dissabte deixar-ho tot igual perquè anant cap a la fresca, perquè mos entenguem, però molt que no faci fresca.
0: Sí, fresca no en fa, però...
1: I després diumenge sí que hem intentat, intentarem anar damunt rellotge, sempre és molt difícil perquè, bueno, poden passar coses, però bueno, com bé has dit, hem adelantat 1 hora a la missa i 1 hora a jaleo. En principi la missa serà a les 9:30 completes, i a les 10:30 serà jaleo. Ho hem adelantat tot 1 hora, i ara veurem si podem anar molt damunt rellotge o més d'una hora seran 3 quarts, 50 minuts, però intentarem anar bastant per evitar les hores de més calor, que és ja a partir de 1:30, 2, i ja poder tenir els cavalls que se'n puguin anar cap a casa seva.
0: A Redossa. En principi es manté també les 2 voltes i canyes, no?
1: En principi sí, també, bueno, això també està xerrat, que si en el cas que fagués molta calor, molta humitat, i la junta ho considerés, doncs hi hauríem 1 volta de jaleo. Però bueno, començant a les 10:30, crec que podrem salvar almenys les 2 voltes i canyes que fèiem aquí.
0: Seria fer la missa, les completes, a les 9:30 del matí, seria realment prest, no?, de veure el que és habitual.
1: Sí, exacte, bueno, és 1 hora antes. La veritat és que van xerrar també amb el capellà d'aquí de la parròquia, i mos va dir que no hi havia cap pega, perquè el diumenge, per exemple, fan la missa a les 9, o sigui que la gent està acostumada a anar a missa prest. Sí que treballa per la gent que ha fet un poquet

0: més de ha passat la línia es diante, serà molt pres, però bueno, al final són dos dies de pot dormir i ja tenim tots els altres dies per dormir, o sigui que...
1: Clar, és que marxen ja molt poc. A quina hora us retirau el dissabte, per exemple?
0: Clar, per exemple, que jo, per exemple, veig que el cavall no és meu, però la gent que té cavall te'l va, se'n va a dormir a l'una i mitja, dues. Uh-huh. O sigui, i perquè el jaleo que acaba i tot poden ser 11:30, 12, i jo ho tenc bé perquè te'l potser d'un cavall i me'l tornen a dur, però sobretot els queixers que tenen, són propietaris de cavall, uh-huh. Pues, i bueno, i després el que és la festa, el que no són queixers, però bueno, la festa va a fil a 5, o sigui que...
1: La festa sempre va per llarg, esperem que tot vagi bé. No sé, quin desig voldries de cara a aquestes festes?
0: Pues, bueno, que la gent xali molt, veure Sant Lluís, que aquest de setmana per jo és el més polit de l'any, un dels més polits, que la gent xali, disfruti, amb amics, família, que tots neguem a una, tant queixers, junta, la gent de baix, i això, xalar, disfrutar, i que puguem viure-les com Déu mana.
1: Uh-huh. Esperem que siguin unes bones festes, que no hi hagi, sobretot que no hi hagi incidents, no? Que a vosaltres el que més us preocupa també és això, tant de baix dels cavalls com entre els propis queixers, no?
0: Sí, exacte. Bueno, jo crec que se fa molta conscienciació en tot, però sí que es ve que a vegades és inevitable que passin coses, no? Però bueno, sempre s'intenten evitar, i crec que cada vegada anant també cap a més seguretat en tots els àmbits, o sigui que considero que no té per què passar res, i si passa cosa, doncs actuar de veres i poder que sigui el dany menys possible.
1: És un poc la responsabilitat sempre d'esqueixabar-la, no? La colcada, d'haver de prendre potser una decisió molt concreta en un moment determinat si hi ha algun tipus d'incidència.
0: Exacte, bueno, sempre se prenen decisions, òbviament mai agraden a tothom, i quan s'ha de prendre una decisió ja més dràstica sí que intentaré, crec que som una junta que som 11 i crec que si ho decidim entre tots, doncs potser també té més pes, però molt que jo sigui la figura que xaval i tingui la darrera paraula, però penso que tot, si ho consensuam entre tots, crec que tot és més fàcil i fa que tot sigui més àgil.
1: Esperem que tot vagi bé, que tot sigui senzill. Eloi, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Menorca.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per esperar una estona, que t'he tocat també esperar una estona, perquè se'ns han ajuntat uns quants de convidats a la vegada. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Molt bones festes.
0: Molt bones festes a tothom.
1: Moltes gràcies. Nosaltres continuem aquí en directe. Estem arribant ja al punt gairebé de la una del migdia. És moment ara, com sempre, a la cadena SER de la informació per conèixer el que passa a Espanya, el que passa al món. Nosaltres, res, d'aquí tot just 5 minuts tornarem amb més festes d'aquí en directe des de el restaurant de la Rueda de Sant Lluís. Com dic, 5 minuts d'informació i tot d'una tornem. Fins ara.
2: És la una de la tarde, són les 12 en Canàries. Más de un centenar de personas han sido expulsadas de Ceuta por haber cometido delitos en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de finales de julio. Es un dato que ha proporcionado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que sigue hasta ahora. Marlaska reconoce también el sentimiento de inseguridad que sufren los ceutíes y trabaja, dice, para rebajarlo. Javier Bañuelos.
3: Sí, el Ministerio del Interior confirma que hay 7 violaciones bajo investigación que se suman a otras 10 agresiones sexuales en Ceuta. En ese contexto, Fernando Grande Marlaska defiende que están retornando a los migrantes con un perfil más radical y avanza un dato desconocido hasta ahora, el número de expulsiones de migrantes que han delinquido en Ceuta.
4: Y al día de hoy, más de 100 personas han sido expulsadas por esas razones.
3: En paralelo, el ministro Grande Marlaska reconoce el sentimiento de inseguridad que sufren los ceutíes.
4: Pero ¿cómo voy a discutirlo? Es que no sería ni mínimamente empático ante una situación como la que estamos viendo y la que estamos observando. Claro, evidente. Por eso es mi preocupación de que tengamos allí todos los medios personales necesarios.
3: Por lo pronto, como avanzamos esta mañana en SER, el ministro confirma que 40 antidisturbios de la UIP se van a sumar al dispositivo de seguridad de Ceuta.
2: Paralelamente está compareciendo también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla. Asegura que la diplomacia con Marruecos fue esencial para resolver la crisis autónoma en 48 horas, ha cargado también contra Italia por los controles migratorios que ha impuesto con España. Pablo Morán.
5: Eso es, acaba de rechazar con dureza el ministro la respuesta de Italia a esta crisis y su decisión de imponer esos controles dentro del espacio Schengen, que ha recordado Álvarez, también está garantizado en Ceuta y Melilla.
6: El gobierno italiano sabía que el espacio Schengen está totalmente garantizado. Señorías, la decisión del gobierno de Italia fue arbitraria y fue causada por motivos de política electoral interna italiana.
5: Álvarez ha presumido de resolver el grueso de esta crisis con el retorno de la mayoría de los inmigrantes a Marruecos en apenas 48 horas, gracias en buena parte, dice, al trabajo de la diplomacia esencial con Marruecos, que tilda de fundamental, aunque advierte sobre las reclamaciones del Reino de la Guía a la soberanía de estas ciudades.
6: Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto. Hemos rechazado formalmente y por todos los cauces diplomáticos disponibles las declaraciones contrarias a nuestra integridad territorial.
5: Turno ahora para el resto de grupos. Javier Sánchez de Podemos acaba de reprochar al gobierno su incapacidad para apaciguar a Marruecos, que recibe el apoyo de Estados Unidos e Israel.
2: En Nepal, las autoridades suben a 538 el número de fallecidos en la riada que golpeó el país el pasado miércoles. Se intensifica la búsqueda de otras 937 personas. La mayor parte de los fallecidos se registraron en el distrito de Chitwan. China reconoció además 5 muertos también, en este caso en un condado del Tíbet. Las autoridades nepalíes planean instalar cámaras y sensores para prevenir posibles inundaciones en el futuro y están monitorizando también la situación de 2 lagos. Aquí en España, la investigación del incendio forestal del Saler en Valencia apunta a que ha sido un fuego intencionado, un incendio que sigue activo y se trabaja en su control. Vamos a Valencia, Manuel Gil.
7: 10 medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales trabajan a esta hora en las labores de extinción de un incendio que ha calcinado ya 37 hectáreas de este pulmón verde de Valencia. Un fuego que, como ha avanzado la delegada del gobierno Pilar Bernabé, todo apunta a que fue intencionado porque los agentes del Seprona han descartado ya las causas naturales.
8: Sí que se ve un impacto directo de llama. Eso lo que significa es que se puede haber dado por causas de una colilla, de un a veces llamado mecherazo, pero lo que es claro es que no hay causas naturales.
7: De momento se mantiene la evacuación de la pedanía del Saler y los 2 campings de la zona. También está cortada al tráfico la carretera CV500 para facilitar las labores de extinción.
2: Y nos queda la información del deporte. Sara Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Aldo? Muy buenas. Desde esta hora con el sorteo de Europa League en el que están Real Sociedad y Celta y también con el sorteo de la Conference para la que se clasificó ayer el Getafe. En un día en el que Julián Álvarez ha vuelto a ser baja en el entrenamiento, mañana juega el Atlético de Madrid y sobre su situación ha respondido hace unos minutos el técnico rojiblanco Simeone en rueda de prensa.
10: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Evidentemente Julián no va a estar mañana. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo.
9: Ya hoy arranca la jornada 3 con 2 partidos, a las 7 Racing de Santander Elche y a las 9 y media Alavés Villarreal. Y fuera del fútbol, en breve arranca la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista. Allí está Borja Cuadrado. ¿Qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Vall d'Alba. Estamos en la provincia de Castellón. En unos minutos va a arrancar la 7ª etapa de la Vuelta. Van a ser 150 kilómetros, destino a Ramón Valdelinares, puerto de primera categoría situado en la provincia de Teruel, en una vuelta que sigue comandando Tadej Pogačar después de su victoria de ayer en Castellón. Eso sí, con Enric Mas ya como segundo clasificado, estuvo brillante el ciclista balear. Está ahora mismo a 3.34 de Pogačar, tercero Roglic a 4.21 del líder.
9: Muchas gracias, Borja. Además, vuelve este fin de semana el motociclismo y lo hace con el Gran Premio de Aragón. Acaban de terminar los libres 1, Marc Márquez ha quedado primero. Y más para esta tarde, semifinales del Mundial de Hockey, la selección masculina que se enfrenta a las 6 a País Bajos en la lucha por una plaza en la final.
12: Tras los micrófonos de A Vivir, que son 2 días, hay mucho más de lo que escuchas.
13: Hola, equipo. Oye, me dio unos días a pensar en la nueva temporada y de momento lo único que he pensado es que necesito más tiempo para pensar.
12: Javier del Pino y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
13: Venga, ánimo.
12: En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Javier del Pino vuelve a Vivir, que son 2 días. Nueva temporada en la SER.
2: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
12: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Hoy por hoy Menorca, Edu Zendán.
1: La 1:06, que tornem aquí en directe a l'Hoy por Hoy Menorca. Segueixen passant els convidats per aquesta taula aquí a la terrassa del restaurant La Rueda. M'acompanyen ara dues persones més. Tinc ara ja ho diré, Ana Victòria Riera, que és la fabulera d'aquest diumenge. Victòria, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Tot bé?
14: Sí. Molt bé.
1: Acompanya també en Miqui Pons d'aquí de La Rueda. Miqui, molt bon dia també tu.
15: Bon dia.
1: Sempre dic el mateix, és la primera pregunta, tothom li faig la primera. Hi ha nervis o no, Victòria?
14: Jo molts.
1: Tu molts? Sí. Sí. Ets la fabulera de diumenge, d'aquesta segona de tanda. Ets la primera vegada que surts?
14: La segona.
1: Com va anar l'any passat?
14: Molt bé, estava molt nerviosa, però també va anar molt bé.
1: Va anar molt bé. El primer any probablement vostè és més mal de passar, o aquest segon, com que l'any passat va anar bé, tens més responsabilitat i creus que serà un poc més complicat?
14: No, jo crec que estava més nerviosa l'any passat. Aquest any ja estic un poc més tranquil·la.
1: Uh-huh. Com es prepara un per ser familiar? Són moltes hores, supos, de sonar i de practicar, no?
14: Sí. A veure, jo primer vaig començar sortint en els jaleos de Sant Lluïset, uh-huh, i ja vaig aprendre la qualcada, i ara per sortir aquí doncs, m'he de prendre dues cançons més, però ja me les vaig aprendre l'any passat i aquest any ha estat més doncs, practicar.
1: Bueno, esperem que tot sigui bo de passar. Hi ha un moment concret que ja en la referència de l'any passat que diguis que va ser potser més emocionant, més polit?
14: Sense cap dubte va ser el darrer toc, estar dalt l'escenari i veure tota la plaça plena, estava, no sé, era molt emocionant.
1: Jo pas pena sempre pels fibulers, que penso haver de sonar en aquests moments, jo ses mans segur, això me tremolaria en ses mans, passa jo, o no passa això?
14: Jo li veia un pare després quan vaig acabar que m'estava mirant sa mà i sa mà me tremolava molt i era com...
1: Clar, ha de ser complicat, no? Quan tu en veu tanta gent a davant i té aquesta responsabilitat, però també és polit, no? Sabíeu amb emoció?
14: Sí, molta, molta.
1: Uh-huh. Com te va sortir l'oportunitat de ser fabulera? O d'on te surt també aquesta afició per ser música?
14: Bueno, jo, mon pare i la meva família de part de pare són d'aquí, però jo visc a Mallorca, uh-huh, i allà els meus cosins tocaven el fuliol i jo vaig aprendre les cançons d'allà, i després quan vaig veure que també ho podia aprofitar aquí, doncs vaig aprendre la qualcada d'aquí, vaig sortir en els jaleos de Sant Lluïset, i després en Jordi, com també volia sortir, que és en Jordi del Fabiolet, que,
1: uh-huh,
14: que ha sortit, sí, doncs també volia sortir en cavall, i me va dir de fer tanda, i potser ja vaig dir que sí, i ara... Pues...
1: Molt bé. Esperem que te vagi molt bé, que ho puguis disfrutar molt. A vegades que el moment aquest més emocionant és aquest darrer toc, no? Esperem que també vagi bé tot en guai, que el puguis viure amb il·lusió i sobretot amb tota la intensitat possible, no?
14: Sí.
1: Que te vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Victòria. Deixem-me saludar, com deia ara, tenc en Miqui aquí davant. Miqui, molt bon dia, com estàs?
15: Estem bé, de moment.
1: De moment estem bé, eh?
15: Sí.
1: Dies de molta feina aquí a La Rueda, no?
15: Bé, jo venc de ser pesat, no? No, mm-hmm. No som aquí.
1: Sí, perdona. No, ho deia perquè són dies de molta preparació, de molta feina, i també la gent del camp teniu això, no? Que heu de tenir molta cosa preparada per jo m'he aixecat molt prest per poder...
15: Bueno, sí, perquè per estar aquí cada dia t'has d'aixecar prest allà, eh? Tampoc és mm-hmm. una cosa nova. Dissabtes, diumenges, dilluns... Però especialment aquests dies, ara en les festes... Bé, jo ja no fi fer gaire cosa més fins dilluns, ja t'ho dic.
1: haver de poder, bueno, poder-ho deixar tot preparat, no? Tens gent que te dona un cop de mà aquests dies o no?
15: Sí, bé, ja que dic que jo no som... Bé, som els que ja pagès en guany aquí a Sant Lluís. Mm. Som missatge d'un lloc, al final no estic al cap davant de tot. A Sant Lluís sí que és bé que no tenim pagesos, vull dir que no...
1: És bé que si n'estem...
15: No és un poble de pagesos, precisament, ara mateix. Però, bueno, al final la feina la fas igual. No? Més ben dit, són jo els que he fet un cop de mà allà. Vull dir que al final, si poden prescindir sí. de jo, qualque estona, no passa res.
1: Bueno, però supos que, bueno, com dèiem, són dies de preparació, de molta il·lusió. Quants anys fa que surts?
15: Pues mira, enguany farà 23, si no vaig errat.
1: No són pocs,
15: faria 24, 25, si no hagués estat el Covid, per mi.
1: Mhm.
15: Perquè vaig començar el 2003, feia comptes.
1: Són 23 anys, llevat dels dos d'escòmic, sí. Sí, 22. Deies que has ostentat diferents càrrecs dintre de la Junta.
15: Sí, 2013 i 14 vaig ser fadrí, ja amb una edat, 20 i tants, no sé com que en tenia. Encara ho som fadrí. Mira, l'any passat m'ha tocat la bandera del toro perquè no hi havia ningú, vull dir, si nada.
1: Uh-huh.
15: I el 2018 vaig ser caixer balda. i, bueno, i vocal està molt baix també.
1: Hi ha algun càrrec en especial que sigui més emocionant que els altres?
15: Hombre, mira, aquesta pregunta, tant com m'han passat fins al moment, fins al 2018, és més emocionant que xafarderia, perquè a més ho vius, a més Sant Lluís són molt joves, uh-huh. Són molt de gent jove, tothom vol dur la bandera, i la veritat és que el primer any que m'ha tocat jo va ser molt emotiu, molt esperat, però de repent quan m'adonen l'opció o l'oportunitat de ser caixapal el 2018, bueno, jo ho vaig viure amb molta intensitat i molta il·lusió, la veritat.
1: Xerràvem ara amb l'actual caixapal, li demanava per el moment clau, el moment més emocionant, d'idea que és el moment en què te dones bastó, no?
15: Jo ho comparteixo amb ell, quasi, quasi bé el moment d'un atès bastó, el moment de la canya, però jo és igual l'escàrrec que tingui, és el moment on jo, bé, som una persona sensible i me cauen les llàgrimes cada any, i després de retoc, bueno, té aquesta part de tristor i d'alegria, no?
1: És una sensació un poc així ambigua, no? De moments, sí. d'alegria, de molta emoció.
15: Plores recordant tot el bé que ha anat, plores pensant que ja s'ha acabat, comences a comptar els dies per l'any que ve.
1: Exacte. La Victòria ens deia això, no? També, que aquest darrer toc sempre també és molt emocionant, no?
14: Sí.
1: Que es viu amb poc amb il·lusió, però també amb la tristor que la festa s'acaba. I bueno, supos que com tot, no? Un es desitja sempre que tot vagi bé, que tot surti bé, que no hi hagi cap problema, no?
15: Sí, personalment jo desitjo això, bueno, sobretot desitjo que la gent tingui consciència, un poquet, perquè al final nosaltres, que mos vagi bé o no, vull dir, fem tot el possible que mos vagi bé. Ara també mos ha d'ajudar la gent de baix que mos vagi bé dalt. Ah. És a dir, la festa, abans me demanaven per la tradició, no sé què, bé, al final la festa creix, cada vegada hi ha més gent, cada vegada és més popular tot això que fèiem aquí a Menorca, i la gent de baix també ha d'acompanyar, vull dir, al final hi haurà menys incidents si els de baix també estan un poc preocupats per el que passa. Exacte. I és un poc conscient i és un poc respectuós. Vull dir,
1: tu amb aquests 20 anys has vist canvi o més o menys les festes són per l'estil?
15: No, hi ha canvi.
1: Hi ha canvis,
15: hi ha canvi. Però hi ha canvi més, bueno, nosaltres hem d'adaptar la festa segons qui som, perquè cada vegada som més, però ja canvia a nivell de...
1: Sobretot...
15: la gent comença a emprar com excuses cavall per venir de festa.
1: Ja.
15: I no hauríem de perdre aquesta essència. Primer hauríem de pensar que les festes tenen una raó de ser, tenen una essència, i després aprofitar i fer quatre pomades. No aprofitar els cavalls per fer les pomades.
1: Exacte. També és el que apuntaves, no? Que també és important, crec, que les festes han crescut molt en nombre de cavalls, no sé ara exactament els cavalls d'enguany, però sí que amb aquests anys cada vegada hi ha més saldotes i cada vegada més joves també,
15: sí,
1: no?
15: Sí, és bé.
1: Que també és una, jo crec que és una bona notícia, és bé que les festes no es poden sobredimensionar, no podem sortir amb un centenar de cavalls, perquè potser la festa serà molt mala de fer després, no? Però sí que és important que hi hagi cada vegada més gent i més jove.
15: Bueno, i tenint en compte que Sant Lluís, jo fa 20 i tants anys que surt, però Sant Lluís era un poble, des de res, trob que va començar a fer festes, perdó, que havien de dur gent de fora per colcar, vull dir, aquí no n'hi havia de caixers quasi. Vull dir que en aquest sentit ha canviat moltíssim Sant Lluís.
1: Ha passat d'això, exacte, sí, a molt de pobles que han hagut de dur caixers de fora poble durant molt de temps, que ara probablement no en deu sortir gairebé cap de fora poble, no? Alguna convidada...
15: Bueno, Sant Lluís i Castell encara guardem el vincle aquest de convidar molts entre nosaltres, i després hi ha les convidades d'alguns membres de la Junta, i un convidat de Fornells concretament, també a Sant Lluís també anem allà, però n'hi havia moltíssimes. Jo he sortit 6 anys a l'O i ja no mos convidàvem, i a Mo també sortíem, i és que seria Sant Climent, i això, vull dir, al final, clar, t'has d'adaptar, o sigui, que com més que vagis ja has de retar de qualque banda, i està clar que primer vindràs de Sant Lluís, que no és qui vengui de fora, no?
1: I també, no sé si cada vegada hi ha més cavalls, l'estona d'escaleo, que és l'estona potser més bolida, cada vegada també no sé si es fa més curta, no? Perquè hi ha menys temps per ser dins la plaça, i molt de temps d'espera, no? Sobretot.
15: Bé, aquí ho diuen bé, eh? Hi ha molt de pobles que posen
1: el cronòmetre.
15: A Sant Lluís l'hem posat qualque vegada, però vam, tampoc som tants, hem de pensar que sortim de dos en dos, siguin 60 cavalls, són 30 parelles, amb una hora hauria d'estar rescatat. Jo particularment, amb els anys que fa que duc, amb un minut en tenc prou.
1: Sí?
15: Oh, sí, mare meva.
1: És intens, no?
15: És intens, un minut es viu intensament, i si és que va i ho fa prou bé, fas 3-4 vots i dios.
1: I ja està.
15: Al final no importa tampoc a petxugar.
1: Jo pensi que era potser tota una hora d'esperar, sí. o tornar a entrar, no? Però l'esforç, o sigui, la satisfacció d'aquells moments val la pena tot l'esforç que hi ha darrere de mantenir també un cavall tot sany, no?
15: bé, val la pena, però és més esforç. És que la gent se pensa.
1: Jo estic segur que sí, Esforç tant d'hores com esforç econòmic també, no?
15: De tot l'heu.
1: Mantenir un cavall també va molta força. Res, Victòria, Miqui, un desig per les festes d'enguany.
14: Ui, no sé, jo que tot vagi bé, que els nervis no me consumeixin molt i disfrutar.
1: Molt bé, esperem que així sigui, que vagi bé. Moltíssimes gràcies.
14: Gràcies.
1: Miqui, un desig també per tu.
15: Bé, jo desig primerament que tot surti bé, que no hi hagi incidències, i sobretot desig que la gent tingui consciència, que la gent visqui les festes amb intensitat, però amb seny.
1: Amb seny, exacte. Aquests són els desitjos de la favilera de diumenge de Victòria Riera, també d'en Miquel Pons, en Miqui Pons, es queixi Pagès. Moltíssimes gràcies a tots dos per trecar-vos fins aquí a la Rueda, en aquest divendres previ de festes, ja dia de pregó i dia de preàmbul de festes. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que tingueu molta sort.
15: Gràcies a vosaltres, gràcies. I bones festes.
16: 95.7 Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
17: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
18: A Menorca hay cosas que no se ven a simple vista, pero se notan. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
19: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Sclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en sclaustra.com. Tres notas y una
20: bandera. Protección contra incendios, alarmas de intrusión para evitar robos, cámaras de videovigilancia para tener todo controlado a cualquier hora del día, desde cualquier parte del mundo mediante tu teléfono móvil. Todos estos servicios y más en extintores y alarmas Gabriel Ayés, en Avenida Central, Parcela 10, Nave 2 del Polígono Industrial de San Luis. Teléfono 971-35-1420. Desde Gabriel Ayés, buenas festas de San Luis.
21: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alaior, Mao y Citadella. Hobbymart, desde 1976, alargando tus veranos.
1: La 1 y 20 minutos, vamos a hacer una pasada pel Museu de Menorca.
22: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té proper a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: I el Museu de Menorca el que fa és que ens convida a participar en un capvespre de jocs de rol. És aquest proper dissabte, dia 29, a partir de les 7 del capvespre, un joc de rol que ens durà fins al Maó de 1535, amb Barbarossa, amb el pirata Barbarossa a les portes del poble, un joc de rol en viu que te posa en el centre d'una de les decisions més difícils de la història de Menorca. Els jugadors s'enfronten a aquesta dura realitat d'aquest saqueig otomà de Maó, d'aquest principi principis de setembre de 1535 i s'ha d'aconseguir resistir heroicament aquest setge o pactar una rendició. És un joc de rol que podeu gaudir en el Museu de Menorca. Les inscripcions encara estan obertes, recordeu, és una activitat gratuïta que es proper dissabte a partir de les 7 de vespre.
0: 95.7.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón Bruño Serie Oro por solo 1,59€ el kilo, un 18% más barato. Sandía rallada por solo 99 céntimos el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu.
4: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Lluís.
23: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
4: Ja tornen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Dies per retrobar-nos, compartir taula i crear records. A Lejías Olives hi trobareu tot el que necessiteu per celebrar-les. Plats, gots, coberts, estovalles i molt més. De part de tot l'equip de Lejías Olives, des del carrer Itàlia 7 del Polígono de Mó, vos desitgem unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
24: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
1: La 1 i 24 minuts del migdia, continuem aquí en directe a l'Oi per Oi Menorca. Moment ara perquè soni una miqueta de música.

0: Molt bé, moltíssimes gràcies, la música en directe aquí a l'Oi Por Oi Menorca, la música de Quin Show, que són no sé quants, són moltíssims. Demanem a Ana Carmen García, la seva directora, que segui aquí amb nosaltres. Serà un moment, espera, te posarem aquí. Seu de bon joc, Carmen. Com estàs?
1: Molt bé, poc cansada, però molt alegre i molt feliç.
0: Tens veu encara?
1: Sí, veu així de camioner.
0: Tens poca veu, però tens veu.
1: I molta energia en els carrers del poble i vespre.
0: Com va anar?
1: I va ser un excitat.
0: Sí?
1: Sí, mira, t'explicaré. Això és un ambient molt distendit i jo a la gent li dic, bé, vine a l'assaig quan puguis. I quan els van juntar tots, van ser molts més dins el grup, és que jo em pensava, aquí vaig tenir un subidon. Però van sortir a la plaça, hi havia una gentada, i va ser molt guai.
0: Quan la gent respon, quan fas una crida, no?, una cosa tan popular com aquesta, si la gent respon, un està molt agraït, o no?
1: Sí, a més van patir, perquè els temps...
0: Clar, el temps era complicat, a dir.
1: Era complicat, jo pensava, la gent de molt, des Castell, que era possible públic, dic, diran, bé... Si no plou, ara pas d'anar a Sant Lluís. I no, no sé si hi havia gent de moda, Sant Lluís, sí que sé. De Sant Lluís hi havia molta, des Castell. Sí que sé que hi havia molta gent de fora poble, perquè vaig conèixer altres persones. Vull dir que sí, molt bona resposta, molt contenta. En sa resposta de sa coral, perquè ho vam donar tot, i sa resposta del públic que ens va acompanyar.
0: Quan va néixer el Quin Show?
1: És el tercer any que sortim.
0: És el tercer any, i ho durem ja com un grup consolidat, o no?
1: Va néixer arrel d'altres grups de cantaires, altres pobles, com es va Gros i el Ranxo.
0: Tu comparteixes, de fet ara vens aquí, amb, no la veies d'altres, però du aquí una cinta amb totes les xapes, els pins de totes les agrupacions.
1: Hi havia quatre alumnes meves en aquell moment que també participaven d'aquests mateixos grups i van decidir que aquí a Sant Lluís no hi havia res semblant i que havien de muntar. I així, d'aquí van partir.
0: A vegades les idees aquestes més pioneres, no?, donen bons resultats.
1: Pionera i un poc mala d'aclaria, perquè la feina que van fer aquestes al·lotes, els he demanat, m'has de permetre na Gínia, na Leire, na Paula i na Aina, van fer molta feina perquè això sigui un test ara.
0: Comença amb totes les coses, a vegades no massa pretensions, una forma potser més humil, però la cosa va creixent. Quants sou avui en dia?
1: Bona pregunta. Qualcú que ha contat com a què som?
0: Aquí jo en conto una vintena.
1: Ah, no hi mal, no, 40, suposo, una cosa així.
0: molta gent, i sou una bona representació, aquí sou gairebé, la meitat dels 40.
1: Aquí som un bon ranxo, cert.
0: Molt bé. Com va el tema de repertori? Qui el decideix com es fa, du feina, sou o no du feina?
1: Les quatre jovenetes, sí? I jo, Mursei, i dèiem, hem de posar una cosa divertida, hem de posar alguna cosa menorquina... I damunt l'experiència d'elles també del que es coneixen d'altres grups de cantaires, damunt d'aquí surt el repertori. Ara ja veiem que l'any que ve hem de fer neteja.
0: Sí.
1: Enguany han sortit en 13 cançons, que potser són pèl massa.
0: Déu-n'hi-do, són moltes, sí.
1: I l'any que ve farem neteja. Llevarem ja coses que ja han tingut el seu èxit, ja han fet la seva feina, els deixarem a sa bossa per possibles anys venidés i trobarem repertori nou.
0: Costa a vegades, despeditzar una cançó?
1: Costa molt, perquè jo vaig demanar l'assaig. Vinga, si heu de llevar una, quina llevaríeu? I comencen, Sweet Caroline. No! Forma la Quinta, no! I clar, i després ja
0: és... Clar, és complicat llevar cançons que han triomfat, que t'hi tens estima, però clar, has de fer lloc a cançons noves, no?
1: Hem de fer coses noves, perquè hem d'enganxar la gent. No pot ser que t'etiquetin sempre en les mateixes cançons. Quin Show, que és una cançó que van fer agafant una popular irlandesa, ens la quedarem, perquè ens representa una mica, tot i que les fetes medien, és que ara ja no hi ha carrosses, és que ara la rata no hi serà, dic, però això quedarà per donar registre d'una època, d'un temps... I si tot va bé, la seguirem cantant per anys.
0: Moltes vegades les cançons ens duen a recordar temps passats i situacions que ja no existeixen, però que hi van ser i que formen part de la història, no?, d'un municipi.
1: Jo estic contenta perquè aquesta cançó deixa un pot de rastre, no?, del manco de lo que era. Potser torna a ser, jo què sé.
0: Potser uns anys després torna la rata.
1: I si no, quan vinguin els nens direm, és que antes hi havia la rata, és que antes hi havia les carrosses, ja està.
0: El testimoni d'un temps a través de la música de Quin Show. T'agraïm moltíssim, Carmen, que hagis vingut, que hagis duit a tanta gent aquí, molta gent estimada personalment, perquè també compartim algun que altra estona de cantar altres bandes. M'aixerraves d'aquesta cançó, de Quin Show, que xerra d'aquestes coses, no?
1: Vinga, que te'n fem 5 cèntims.
0: Va, me'n fas un trosset.
1: Un trosset, que és molt llarga.
0: Vinga,
1: bona gent.
0: Continuem aquí en directe a l'Oi Por Oi Menorca amb més música de setmana de Quin Show, i aquesta cançó, que precisament es diu exactament així, Quin Show, l'escoltarem d'aquí uns instants. S'estan preparant ara, perquè s'ha de una miqueta d'organització, tenim ja per una Carmen preparada, així que endavant, quan vulgueu, Quin Show.

0: La música en directe de Quin Show a l'Oi per Oi Menorca. Moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies a Carmen per compartir aquestes estones de ràdio en el 2. Una aturada breu i continuem amb més Oi per Oi Menorca.
1: 95.7.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viñancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
3: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
4: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Solo esta semana te regalamos el IVA! ¡Sí, sí! ¡Te regalamos el 21% del IVA! Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. ¡No te lo pierdas!
5: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó. Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Exclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com. Tres notas y una bandera. Protección contra incendios, alarmas de intrusión para evitar robos, cámaras de videovigilancia para tener todo controlado a cualquier hora del día, desde cualquier parte del mundo mediante tu teléfono móvil. Todos estos servicios y más en extintores y alarmas Gabriel Ayés, en Avenida Central, Parcela 10, Nave 2 del Polígono Industrial de San Luis. Teléfono 971-35-1420. Desde Gabriel Ayés, buenas festas de San Luis.
6: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alaior, Mahó y Ciutadella. Hobbymart, desde 1976, alargando tus veranos.
5: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
7: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
0: La 1 i 36 minuts exactament, continuem aquí en directe a l'Oi per Oi Menorca. Ens acompanya ara mateix el rector de la parròquia de Sant Lluís, Sant Jaume d'Enclar. Jaume, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Molta feina també, aquests dies previs a les festes o no?
8: Preparar i això, però bueno, amb alegria, perquè al final sempre prepares pensant, bueno, aquesta taula perquè hi ha gent que ve a dinar, hi ha per dinar, les coses de la missa.
0: Són moments de compartir moltes coses, no, les festes?
8: Sí. La veritat és que sí, són moments de com tot un poble surt en el carrer i, clar, això, vulguis o no vulguis, comparteixes amb tot un poble.
0: Uh-huh. Com es viu des de la part religiosa, que és una part que a vegades sembla que ens oblidem una miqueta de la part religiosa de les festes que hi ha, i que, de fet, són l'epicentre, en realitat, no? Haurien de ser com a mínim, o com a mínim, s'origen, no? Com es viu? Es viu amb intensitat, aquesta part, també?
8: Es viu amb intensitat, es viu amb molt de carinyo, es viu amb molta dedicació, sobretot la gent de la parròquia, no?, que, pues, pues, sacrifica un poquet de la seva festa perquè tot pugui estar a punt, perquè tot pugui estar, pues, obrir, tancar, preparar allò, l'altre, no? I són hores i aquell s'organista i tot això, pues un poquet, no? Però també ho vius, no sé com dir-ho, des del meu punt de vista, no? Com a rector, és un moment esperant, no? Perquè és tot un any de dedicació a la gent, no? Hi ha molta gent, pues, que arribes a conèixer, sigui per lo que sigui, per alegria, sigui per pena, sigui per problema, sigui per lo que sigui, no? I el moment de les festes, pues, és un moment que tot allò se t'ajunta i ja, no? Tot allò que esteu com un port separat s'unifica, no?
0: Uh-huh. Es viu, com dic, amb intensitat, es viu amb emoció, i és una part que deia que potser està més oblidada o no tan present per molta gent, aquesta part, però és crucial. Supos que la missa de Caixés també per tu deu ser un dels moments també més esperats, no?
8: Sí, bueno, quan te demanen, sempre esperen que diguis, no, el meu moment preferit, o les completes, o la missa. Uh-huh. Sí, ho són, no? Però vam també d'altes cavall, doncs hi ha molt de moments que, vamos, òbviament no l'eclipsen, però sí que, vamos, tinc ganes, no? Uh-huh. D'altes cavall, de molt de moments, però sí que és bé, no? La missa, les completes, al final, fet la festa en honor d'un sant, és el cor de la festa. El cor no es veu, però segueix bategant, no? Que si no, quin sentit té que quatre cavalls vagin pel carrer i a mig una plaça potser gent els faci putar amb la mateixa música durant 3 hores, no?
0: Clar.
8: No té cap sentit si no entenem que això se fa en honor d'un sant i que és, diguéssim, la traducció de l'alegria d'un poble que celebra el seu patró.
0: Mhm. Capellans joves, cada vegada, o sigui, n'hi ha pocs, n'hi ha cada vegada menys, o no sé com dir-ho, i us toca també moltes vegades fer sí. Moltes festes, no sé si t'ha tocat en guany més d'una.
8: Guany només.
0: Dues?
8: Sí.
0: Quina? Sant Lluís? Sí?
8: Iló.
0: Sant Lluís Iló.
8: Sí.
0: També, bueno, encara que no sigui el teu poble, si siguis el rector d'aquella parròquia, també es viu intensament, no? També es viu, és polit poder anar i representar també l'Església i altres.
8: Sí, de més, jo vaig estar un any a Iló, l'any passat vaig estar a Iló, i de vicari, i això era una feina de vicaris, això d'escolcar no era feina de rectors, mai, eres vicari, hi havia diversos capellans per parròquia, no? I el vicari sempre s'encarregava d'això, i jo com a vicari, el rector no sortia i vaig sortir jo, i va ser un moment també de retrobar molta gent, de viure moltes coses i de recordar, sí, sí.
0: Quan un se'n va d'un poble on ha estat en aquest cas vicari, o ha estat allà, i després se torna, retroba molta gent que encara se'n recorda, sí, d'ell, no?
8: O jo el mango me'n recordes de gent, que m'hagin oblidat una altra cosa, però no, sí, sí, és guapo.
0: Es crea un vincle polit, no?
8: Sí, sí, sí, perquè en la gent de la parròquia és el contacte del dia a dia, i en la gent del poble en general, que no celebren la fe dominicalment o el que sigui, sempre estàs en contacte amb ells en moments molt especials de la seva vida, no? I clar, es crea un cert vincle.
0: Uh-huh. Es nota, hi ha com més participació de l'Eucaristia o de d'actes litúrgics durant aquest període també de festes?
8: Sí, sí.
0: Mos passa un poc, que tots oblidem a vegades aquestes sí. Durant el dia a dia no mos oblidem d'altres coses, i després quan hi ha dates assenyalades sí que estem més pendents.
8: Van, per exemple, dimarts van tenir la solemnitat dels patrons, dia de Sant Lluís, dia 25, i a part de la gent de missa dominical, diguéssim, hi havia gent del poble, d'això que no sol venir, o que venen en festes assenyalades, no? Que també pues, volen participar d'aquests actes religiosos, d'aquests actes litúrgics. I en festes passa el mateix. Hi veus la gent de sempre, i veus aquells esporàdics, i també veus gent que no has vist mai. No? Uh-huh. Això sempre...
0: Deia abans que hi ha pocs que ballen joves, perquè potser costa en aquests temps d'avui en dia tenir fe o trobar sa fe o fer sa passa de dedicar sa vida a sa religió. En el teu cas personal, un poc com, d'on neix aquesta vocació?
8: Al final tota vocació cristiana neix del contacte amb el Senyor, no? I això va ser un poc pues, anar descobrint dins sa meva vida de fe què és el que m'està demanant tot el Senyor, no? Pues, alguns els demana formar una família, el matrimoni, perfecte. Pues, altres m'ho ha demanat la consagració especial, pues, consagració especial, no? I vas discernint, vull dir, és un camí llarg i tranquil, vull dir, de poder anar discernint, és a dir, d'anar veient, no entre el bo i el dolent, això no és discernir, el dolent no se tria, no? Entre el bo, que és el millor, no? Que és el que el Senyor pues, te demana i pa'lante.
0: És una vida de sacrificis o és una vida, aquesta entrega no es viu com un sacrifici, sinó com una cosa positiva?
8: Jo mai separaria vida i sacrifici. I tota vida és sacrifici.
0: Tota vida té sacrifici,
8: i
0: no?
8: I sa vida d'un sacrifici. Aquell que no vulgui sacrifici, me sap greu, però... me sap greu. Així que sí, hi ha sacrificis, però, bueno, com un casat, vull dir, jo, entre els meus amics sempre els hi faig la mateixa broma, dic, jo he renunciat a una dona més que vosaltres.
0: Exacte.
8: Vosaltres teniu una dona més que jo, vull dir, però al final, sí. Quan tu te decantes, tries i vas vegent, sacrificis sempre n'hi ha, i no reiem a sort de formar una família, tenir fills, no?
0: Sí, sí,
8: sacrifici,
0: sí.
8: Una feina, una...
0: Dedicar-se a sa fe és una decisió que s'entén sempre bé entre l'entorn, o a vegades hi ha gent que no ho acaba d'entendre?
8: Hi ha gent que no ho entén, no? També hi ha gent que ho entén malament, no? Perquè hi ha gent que te diu, ai, te veu com una ajuda en els altres, no? No només això. Hi ha gent que només des de sa fe se pot entendre realment el que és sa vocació, tant en el matrimoni com a sa consagració especial, només des de sa fe, no? Des de fora ho pots malentendre o ho pots intentar entendre, i hi ha molta gent que no ho comprèn i tots,
0: vull dir, entenc que algun cas has pogut tenir, no? de persones que no han entès o no han acabat de potser encaixar del tot bé aquest fet de dedicar-te a sa fe.
8: Clar, mira, aquest vespre, te poso un exemple, no? Anava pel carrer i jo vaig vestit de capellà, no? Me reconeixen com a capellà, i pas de veure una senyora i que estava amb altres amigues i va fotre un crit, diu, que va dir, ¿qué edad tiene esto? Al final veus, no?, la incomprensió aquesta de dir, bueno, un atlet tan jove que sigui capellà, no? ¿Qué edad tiene esto? I jo, bueno, pues aquí no hi ha una comprensió, no? No es comprèn, però bueno.
0: Però suposo que la satisfacció és grossa també i mereix la pena, no? Aquest petit entrebanc que hi pugui haver, aquesta petita adversitat, no?
8: Són anècdotes, tot fa sa vida, però sí que val la pena.
0: Molt bé, Jaume Denclar, rector d'aquí de la parròquia de Sant Lluís, moltíssimes gràcies per participar avui. Un desig per aquestes festes?
8: Tinguem unes bones festes. Al final crec que és el millor desig que podem desitjar, que valga la redundància.
0: Que no hi hagi cap incident, i que tot ho puguem viure en salut. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Te deixem també, que sabem que és un matí de molta feina, que vagi tot molt bé, i molta sort.
8: Merci.
1: 95.7
9: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
10: Gaudir del sabor del formatge Mahó en Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó en Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
11: Aquest setembre Menorca et proposa un repte, i no és qualsevol repte. Diumenge 27 torna a Fornells l'RTM Half Menorca Triatló, que celebra la seva 11a edició. Dues modalitats, half i short, per participar individualment o per equips. Neda, pedala, corre, dona-ho tot. Apunta-t'hi a rtmhalfmenorca.com abans del canvi de preu de l'1 de setembre. RTM Half Menorca Triatló, Fornells, 27 de setembre. Organitzat per l'ITECHIT i RTM Hotels, amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
12: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
13: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
14: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
0: La una i gairebé 48 minuts ara del migdia. Continuem en directe a l'Oiporo de Menorca. Estem aquí a La Rueda, ho hem dit abans, un local emblemàtic, mític, d'un dels millors restaurants que té Menorca i un dels que té més tradició i crec que més estima per molta gent. Ens acompanyen en Isaac i en Dani. Molt bon dia, com esteu?
15: Molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Com ho tens? Dani, com ho tens? Bé.
16: Bé, ho tenim.
0: Dani, està un poc empeguit, m'ha dit, però bueno, el farem xerrar.
16: Ho tenim bé. Animats, amb ganes de començar les festes aquestes i, bueno, pues, disfrutador.
0: La Rueda feis molta feina durant tots anys i entenc que quasi que aquests dies encara en feis més que mai de feina, no?
15: Sí. És veritat que aquests dies hi ha molt d'ambient i la gent té moltes ganes de festes.
0: Uh-huh. Obrireu aquest... Avui supos que certament encara serà dia normal, tot i que ja hi hagi un pot de música i pregó, no? Demà sí que teniu un lío gros.
16: Sí, demà fem el migdia servei normal, diguem, i després el vespre de fora aquí, en la barra, un pot de musiqueta, i bueno, només donant servei de bocates, calents i freds, i veure
0: i fer un pot de festa, perquè és el que toca. Me deies també ara just abans d'entrar en directe, però diumenge i dilluns tancam.
16: Sí, diumenge i dilluns tancam i fem un dia de festa i un dia de fer net.
0: Exacte, clar, que hi deu haver molta feina també d'aquesta que no es veu.
16: Tothom està molt...
0: O que la gent no hi pensa, no?
16: Molt cansat de tots any i va bé aquest diet perquè tothom pugui disfrutar un pot de les festes, també.
0: Arribeu a tancar qualque època de l'any i feis un pot de vacances o sempre...
16: El mes de novembre tancam.
0: No, és novembre.
16: El novembre normalment tancam tot el mes i feim el mes de vacacions. Uh-huh. I és dimarts com a dia de tancar cada setmana.
0: De totes maneres, és un restaurant que funciona durant tot l'any, perquè suposo que teniu tot tipus de clients, evidentment, però feis més feina amb la gent d'aquí o no?
16: Sí, bueno, durant tot l'any fem feina amb la gent d'aquí i en l'estiu, pues, amb la gent que ve de fora també hi ha molta gent que m'ho coneix de molt d'anys i també tenim els plus més.
0: Clar, jo crec que això de dur tants anys oberts i tant d'anys de referent també fa que n'hagueu trobant visitants que potser han passat un any real i tornen a venir, no?
16: Sí, sí, diferents generacions. Mira, ell és... És la tercera, ja.
0: Tu ets...
16: La quarta.
0: Isaac, ets la quarta.
15: Jo, sí.
0: Explica un poc això.
15: Bueno, i això seria una pena deixar-ho perdre. Uh-huh. I venir i ajudar a la família.
0: És una feina molt sacrificada. Jo dic que tenim sempre molt present la feina del camp, que és molt sacrificada, evidentment, però la feina de restauració també, que sou els que donau de menjar a la gent nacional, també vol molt de sacrifici, no? A vegades horaris un poc que feis feina quan els altres fan festa, no? Però quan un s'estima sa feina, quan un té una empresa i du molts anys tirant d'aquest carro, s'esforç mereix la pena.
15: Sempre.
0: Sempre.
15: Veure alegria en sa gent i que sa gent disfruti és el més important. Uh-huh.
0: Dani.
16: Al final això és un servei que dones, però a part d'un servei també és una relació que acabes tinguent amb els clients, d'amistat inclús moltes vegades. Uh-huh. I hem passat diferents generacions i vas veient, pues, que vas seguint, i és... La veritat que és molt xulo. És molt xulo la relació amb la gent, sobretot.
0: Hi ha molta gent que té un bar com a un refugi, moltes vegades també de trobats, amics, de viure experiències. Suposo que heu viscut històries de mil colors per aquí dins, no?
16: Sí, sí. De fet, ara quan arriben aquestes festes te'n recordes inclús dels qui enguany ja mos han deixat, tens un sentiment especial perquè, bueno, són molt d'anys de viure moltes coses sempre, any darrere any,

0: Avam, té el seu sacrifici, però sempre val la pena, al final, veure la gent que disfrutant i que tornen i se'n recorden de nosaltres, i ja ho val.
1: Ho val, eh? Mm-hmm. Nosaltres ara, en Ignasi i jo, el nostre productor i jo, tenim fam i crec que quedarem a dinar aquí. Què m'ho recomaneu com a plats estrella ara per poder venir un dia aquí a la Rueda i dinar? Va.
0: Jo recomano els plats combinats sempre, que pots combinar diverses tapetes i s'acomoden el gust de cada persona.
1: Donau aquesta possibilitat, no?, de poder triar una miqueta.
2: Heu fet tots els mescles que vulgueu. En teniu prou per triar.
1: I a qui li agrada més mesclada i a qui li agrada...
2: Bueno, no, és qui ho vol tot sol, pues, també. Tenim el calamarès de sempre, el calamar la romana, aquí no pot faltar i, bueno...
1: Quines tapes més grades que havies?
2: Les tapes estrella nostra són el calamar la romana, les pilotes en tomàtic, el calamar relleno farcit des mateix,
1: sí, calamar, sí,
2: que fem nosaltres a la menorquina, i, bueno, es pop en ceba, ¿vale? Després, ronyós, hípies, llengos, callos, hi ha una varietat immensa de coses, fatgeta a la planxa, escotil de gambes, bunyols de bacallà...
1: Déu-n'hi-do.
2: Teniu molta varietat.
1: Oberta cuina, migdia i vespre, sempre?
2: Sí. Mm-hmm. Fins a les 3 i mitja tenim la cuina oberta al migdia i el vespre fins a les 11, i bueno...
1: Fa gana, sobretot en aquesta hora, ja que comença a ser hora de dinar. Us deixem, perquè sabeu que sé que teniu feina ara i que és una hora un poc així ara per estar aquí atenent de la ràdio, però bueno, us agraeix molt que hagueu compartit aquesta estona amb nosaltres, que us hagueu convidat com cada any a venir aquí a fer aquest programa previ de festes des de la Rueda, que aquest programa ja des de la Rueda també és un clàssic per nosaltres, per els que fem ràdio. Per tant, res, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, que fagueu molta feina, però que també pugueu disfrutar un poc de la festa. I res, sempre demana que un desig per aquestes festes.
2: Bueno, desig és bàsic. Salut. Salut, sobretot, per tothom i alegria. Salut i alegria, jo crec que són les dues combinacions perfectes per fer tot el tot de més. Si tenim aquestes dues, només aclarirem.
1: L'altre, és més bo de que li... Per tu també, Isaac.
0: Sí, salut, alegria i un pot d'aima i poca cosa més.
1: Aima també va bé, per si un cas, perquè, per companejar l'alegria. Dani, Isaac, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i bueno, vull aprofitar per felicitar les festes a tots els clients, amics, Sant Lluïssers, menorquins... Que tothom s'ho passi el millor possible i, bueno, salut i alegria per tots.
1: Salut i alegria. Moltíssimes gràcies a les bones festes. 95.7.
3: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. ¡No te lo pierdas!
4: En Menzies las rebajas siguen en aumento. Tercera rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menzies y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menzies, despiece, 50%. Menzies, tu estilo, ahora al mejor precio. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara a Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
5: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut, reserva ya tu mesa al 971-376743. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.